0: absoluts de forma rellevant no deixa de ser un símptoma de que el nostre mercat de treball no és eficient i no funciona correctament.
1: Per cert, que un 42% dels catalans declaren menys de 21.000 euros en ingressos per treball. Són les dades de la renda del 2024 publicades pel Ministeri d'Hisenda, una proporció que ha anat a la baixa en els darrers anys per l'augment dels salaris. Quatre anys abans, el 2020, més de la meitat dels contribuents ingressaven per sota els 21.000 euros. La forquilla d'ingressos més freqüent és entre els 30 i els 60.000 euros. D'altra banda, més de 600.000 persones perceben lloguers d'immobles per prop de 1.000 euros al mes de mitjana. A la plana esportiva, més enllà del Tour, parlem de bàsquet. Moviments, els principals equips catalans. El Barça ha anunciat que la marxa de Nicola Provítola després de 5 anys i 307 partits amb la samarreta blaugrana. El bas argentí no ha rebut cap proposta de renovació per part del club. Qui també deixa el club culer és Youssoufa Fall. El pivot senegalès finalitza el seu vincle amb el Barça després de dues temporades. Dues sortides que s'afegeixen a les de Willy Hernán Gómez i a Tomás Satoranski, anunciades els darrers dies. També comunica canvis al Joventut. El planter Guillem Vives no continuarà al club la temporada vinent. De la cultura, el Festival de Cap Roig engega motors aquesta nit amb tota una icona de la música, el canadenc Bryan Adams, amb totes les entrades exaurides. També passaran pel Festival de Calella de Palafrugell noms com Diana Krall, Rick Astley o Anastàsia. Ens ho explica l'Agnès Batlle.
2: És un molt bon inici que ens dona aquesta tranquil·litat de començar les coses bé. Per altra banda, no tenim amenaça de mal temps, que això sempre ens preocupa i ens preocupa moltíssim, evidentment. Llavors intentem que vinguin els top internacionals, precisament Bryan Adams, l'únic espectacle, l'únic que es farà en tota la península, serà aquí Cap Roig.
3: Tret de sortida del certamen costaner que durant 6 setmanes, fins al 18 d'agost, portarà exponents de diferents gèneres, com Anastàsia, Amaya, 31 Fam, Diana Krall, Exan Busto, Miguel Ríos o Juan Diego Flores. Engeguen amb un 75% de les entrades venudes i saben que la venda espontània de darrera hora depèn de factors externs, com per exemple el Mundial de Futbol. Gastronomia a mans de cuiners estrella Michelin, com són els germans Torres, i es repeteix la fórmula solidària de l'any passat, en què tots els concerts destinen una part a entitats socials de la comarca anfitriona. Cap Roig, doncs, s'avança amb el tret de sortir d'aquesta nit a altres festivals mítics de la Costa Brava, com són Portaferrada, que comença la setmana que ve, o Peralada, que ho farà la següent. Doncs amb aquesta recomanació cultural ens acomiadem. Els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem un molt bon dia.

0: Con cientos de rescatistas internacionales, pero escasez de maquinaria.
1: El país afronta horas críticas cuando se cumplen además 6 meses del secuestro de Nicolás Maduro por parte de Washington. Desde entonces, Estados Unidos ha incrementado su presencia en el país caribeño con inversiones en el sector petrolero, pero esta catástrofe natural lo ha paralizado todo y ahora preocupa la reconstrucción de Venezuela.
0: En Ucrania siguen rescatando cuerpos entre los escombros después del ataque masivo ruso de este jueves.
1: El balance de víctimas mortales aumenta a 30 y hay más de un centenar de heridos. Ataque con más de 500 drones y 70 misiles contra Kiev, que el gobierno de Trump ha evitado condenar.
0: Actualizamos también la situación en Damasco, en Siria, después del atentado con bomba contra el Palacio de Justicia.
1: 9 personas han muerto y 20 han resultado heridas por la explosión este jueves. De momento, ningún grupo se ha atribuido el ataque y la investigación continúa.
0: Y recordamos, 8 comunidades en aviso por altas temperaturas, en color naranja Andalucía, Extremadura y Galicia. Andalucía con temperaturas de hasta 40 grados en la campiña cordobesa y sevillana. 10:04 de la mañana, 9:04 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
2: A Catalunya, com sentíem, els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort a trets d'un menor d'edat aquesta matinada al barri de la Sagrera. Com sentíem, fons del cos apunten a una baralla entre bandes i en un principi la investigació està en marxa per trobar els responsables dels fets. D'altra banda, finalitza l'expedició dels bombers de la Generalitat desplaçada a Veneçuela per fer tasques de suport a l'emergència pel doble terratrèmol, una missió que s'ha centrat a la zona de La Guaira. Des de la seva arribada al país, la 15ª d'especialistes del grup d'estructures col·lapsades dels bombers han treballat en equip amb tècnics veneçolans. Un cop finalitzin les tasques assignades avui, els efectius dels bombers faran una reunió de tancament i avaluació. Demà al matí, hora veneçolana, agafaran un vol de tornada que arribarà previsiblement a Barajas dissabte al matí. Des del complex dels bombers, després tornaran al complex dels bombers a Bellaterra. I aquest divendres es reprenen les declaracions dels testimonis del cas Andic. Estan citades les dues filles d'Isaac Andic. Als jutjats de Martorell està la nostra companya Núria Alcalà amb el suport tècnic de Raúl Hernández. Bon dia, Núria.
3: Bon dia. Totes dues germanes ja van declarar davant els Mossos d'Esquadra. Van assegurar que la relació entre pare i fill era bona en el moment dels fets, malgrat certes desavinences, i que el seu germà, Jonathan Andic, l'investigat en aquesta causa, no tenia cap obsessió amb els diners, com sosté la jutgessa. Veurem si l'interrogatori aborda la decisió del fundador de Mango de crear una fundació benèfica, la que va voler transferir part del seu patrimoni, el que els investigadors consideren un punt de fricció amb el seu fill, Jonathan. Avui també declara un psiquiatre que els va avaluar puntualment. Ja és dins d'aquests jutjats de Martorell.
2: Gràcies, Núria. I un apunt més. Mor el conductor d'un tractor en una sortida de via a les Borges Blanques, a les Garrigues. L'accident va tenir lloc ahir al camí de partida de la Font Vella. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc després d'un quart de 5 de la tarda. La víctima és un veí de les Borges Blanques de 70 anys. És tot des de Catalunya. Molt bon dia.
4: Radio Nacional de España. La radio por delante. Juan Ramón Lucas.
5: Cada mañana bostezas, amenazas al despertador.
4: Las mañanas de Radio Nacional con Juan.

0: Desde 2015, Javier Garrido.
1: Sí, son 19 muertes por ahogamiento más que en junio del año pasado, cuando ya se registró un récord. Además, durante el primer semestre del año pasado han fallecido por esta causa 217 personas, 18 eran menores. Por eso, desde la Federación de Salvamento piden reforzar la vigilancia sobre los niños. Insisten en el riesgo que entraña bañarse en playas, donde se han contabilizado 47 muertes el pasado mes, más de la mitad de la cifra total.
0: 11 y 4 minutos de la mañana, 10 y 4 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
2: A Catalunya estem pendents d'un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Els bombers hi treballen amb 17 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris amb la intenció de controlar el foc ràpidament. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Infocat i ha enviat un avís és alert als telèfons de la zona. Demana el confinament a la zona del barri de Sant Pol i a una casa de colònies a Pou del Glaç perquè el fum de l'incendi va cap allà. Hi ha 150 nens en aquesta casa de colònies que en un principi es troben bé. Aquest divendres hi ha perill d'incendi molt alt en 170 municipis de 17 comarques catalanes. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès un nou avís per situació meteorològica de perill per calor i per una probable segona onada de calor a Catalunya. La causa és l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La previsió apunta que aquest episodi començarà aquest diumenge i s'allargarà com a mínim fins dimecres dia 10. Els dos dies àlgids i amb més calor generalitzada seran dilluns i dimarts. Pel que fa a la temperatura, s'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts de la plana de Lleida i que estigui per sobre els 35 a la resta de la depressió central i el Prepirineu. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus a molts sectors de Catalunya, és a dir, nits tropicals, i fins i tot tornaran a quedar per sobre els 25 graus, és a dir, nits tòrrides en alguns punts del litoral i el prelitoral. Aquesta calorada coincidirà amb les tres etapes del Tour de França a Barcelona, que comença aquest dissabte. Jaume López, cap de l'operativa de Protecció Civil, demana molta precaució als espectadors.
3: Diumenge farà molta calor a tot el territori, però sí que els pics s'esperen per dilluns. Com que hi haurà tota la part urbana i tota la part propera a medi natural, a les zones urbanes portar calçats còmodes, barrets, evidentment aigua, sucs, estar amatent això als infants i a les persones més grans o que puguin tenir un problema cardiorrespiratori, i on sobretot tenir present que està prohibit fer foc i que no es poden llançar borilles.
2: Doncs ja ho senten, molta precaució. És tot des de Catalunya. Molt bon dia.
4: Radio Nacional de España. La radio por delante.
5: Bomba de pop que piqui de bo venen. Si tu la parla mi ets americano.
4: Las mañanas de Radio Nacional con Juan Ramón Lucas.
6: En la radio pública.

0: Bombers treballen en un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà que ha obligat a confinar la zona del barri de Sant Pol i una casa de colònies. Més detalls des de les comarques gironines, Gemma Esteve.
1: A l'equipament hi ha uns 150 infants que es troben bé i es mantenen confinats per precaució, ja que el fum de l'incendi avança cap a la direcció on es troba la casa de colònies. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils demanant també el confinament dels veïns del barri de Sant Pol, que es quedin a casa i tanquin portes i finestres. El foc s'ha declarat poc després de les 9 del matí prop de la carretera GI-660, afectada per una important presència de fum, per això segueix tallada. En total hi treballen una trentena de dotacions dels bombers que estan atacant les flames de forma contundent amb l'objectiu de poder estabilitzar l'incendi el més aviat possible. Aquest ha començat en una zona de vegetació, però avança cap a les Gavarres, empès pel vent de tramuntana que bufa la zona.
0: I estem pendents de l'evolució dels ferits de l'accident d'autocar que va tenir lloc aquesta setmana al centre de Lleida. Anem cap a la capital del Segrià, Pepa Sant Genís.
2: De les 9 persones que continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran l'accident d'autocar dimecres a la Rambla Ferran al centre de la ciutat, 3 estan ingressades a cures intensives, una crítica, una semicrítica i una testable. Aquesta és previst que sigui traslladada a planta al llarg d'aquest matí, segons han informat des del Departament de Salut. Les altres 6 persones es mantenen estables. Un dels ferits més greus és el segon conductor, que anava al vehicle com a instructor, que patia l'amputació d'una cama. L'accident va deixar 44 ferits. La Guàrdia Urbana de Lleida, que investiga per què l'autocar es va encastar contra la façana de la Diputació de Lleida, ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia molt poc que treballava a l'empresa. Ha donat negatiu a la prova d'alcohol i drogues i una de les hipòtesis és que es va equivocar quan va accelerar l'autocar.
0: I el MNAC no iniciarà el desmuntatge de les obres profanes de Sixena el pròxim dilluns, com estava previst. Segons han informat fonts del museu a Ràdio 4, la institució no ha rebut l'autorització del govern de l'Aragó i desmunta el dispositiu que tenia previst. És tot des de Catalunya. Bon dia.
3: Radio Nacional de España. La radio por delante. Juan Ramón Lucas.

0: rojas y amarillas para festejar el pase a los octavos de final del próximo lunes. Los aficionados de la roja volvieron a creer en la selección y se llenaron de confianza.
1: Campeona del mundo.
2: Yo igual la veo campeona, pero tenemos que mejorar un poquito.
3: Campeones, pero hay que apretar.
2: A esta selección le hace falta el mejor Nico, que no está.
3: Pero yo creo que España está demostrando que poco a poco vamos ganando profundidad, como en la Eurocopa, y que solamente nos falta afinar un poco más la puntería.
4: Bueno, a partir de ahí media volvemos a Estados Unidos, viernes, con muchas otras noticias, empezando por la resaca de la imputación de la directora de la Guardia Civil por el caso Leire Díez. Marta Mazagatos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Rosa. Varias asociaciones de la Guardia Civil están pidiendo la dimisión de Mercedes González por esa imputación. A partir de las 2:30 les escuchamos. El gobierno acaba de insistir en que estamos en una fase inicial de la investigación, mientras la oposición vuelve a pedir elecciones por la acumulación de escándalos. Sandra Gallardo, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Ni dimisión ni cese. Tras la imputación de Mercedes González por sus contactos con Leire Díez, la portavoz del gobierno sigue apoyando a la directora de la Guardia Civil.
7: Estamos en una fase embrionaria. Vamos a respetar también las explicaciones que ha dado y que va a seguir dando la directora. Directora General de la Guardia Civil, insisto, mantenemos la confianza y dejemos que la justicia haga sus investigaciones y respetemos los tiempos de la justicia.
6: Sumar, Bustinduy pide tiempo antes de exigir dimisiones.
8: En función de esas pruebas, pues evidentemente se tomarán las decisiones pertinentes.
6: El PP insiste en su cese, para Feijóo es insostenible.
9: ¿Alguien se cree que la directora general de la Guardia Civil imputada realmente está preocupada por las condiciones de trabajo de los agentes de la Guardia Civil?
6: Y Abascal sitúa a Sánchez al frente de la trama.
10: Y no dimiten. Y Sánchez no les cesa. No les cesa. Porque esa trama criminal la dirige Pedro Sánchez.
6: La directora de la Guardia Civil y su número 2 están citados el 16 de julio en la Audiencia Nacional.
5: Igualdad acaba de confirmar el asesinato machista de Lourdes en Alicante, el número 27 este año. El marido ya está detenido, también ha matado a una de sus hijas y herido a otra, Lamberto Calduc.
11: El presunto asesino tiene 53 años y presuntamente acuchilló a su mujer Lourdes de 51 y a su hija Lucía de 20, mientras la otra hija de 26 está hospitalizada de carácter grave sin que su vida corra peligro. El supuesto autor también fue hospitalizado por sus heridas, pero ya se encuentra detenido en dependencias de la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron sobre las 8 de la tarde. Los agentes recibieron el aviso a través de emergencias por la hija superviviente, quien llamó al 112 y dio la voz de alarma. Todos son de nacionalidad española y no constan antecedentes en el sistema Biogen.
5: Recordamos el teléfono 016 de ayuda a mujeres víctimas de violencias. Y en Barcelona, los Mossos buscan a los autores del asesinato anoche a tiros en un parque de un adolescente de 15 años. La investigación apunta a un enfrentamiento entre bandas. Josep Lluís Trapero, director de la policía catalana.
12: L'assassinato d'un menor de 15 anys.
5: Dice Trapero que el asesinato de un menor es una línea roja de la máxima gravedad. Se trata de la séptima víctima por arma de fuego este año en la capital catalana. A partir de las 2:30 estamos allí. Del exterior, Venezuela, segunda jornada de luto oficial por los terremotos que causaron al menos 2.600 muertos y a pesar de haber pasado 9 días, sigue la búsqueda de posibles supervivientes. Enviados especiales de Radio Nacional, Luis Montero, Beatriz Viaño, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Tras el rescate de Hernán Gil, las posibilidades de encontrar supervivientes son ya muy pocas. En medio de una calle reducida a escombro, Rafael se derrumba. La desolación por la pérdida de su hermana se mezcla con la tranquilidad de saber que acaban de localizar su cadáver y que los rescatistas se preparan para recuperarlo.
14: Un aliento es lo que yo quiero, porque si lo dejamos para cuando venga la extracción del edificio, no me van a entregar nada.
13: Nos transmite su indignación por la precariedad de medios en La Guaira. Cree que con más maquinaria y tecnología se podría haber salvado muchas más vidas. Una crítica que la prensa internacional le trasladaba anoche a la presidenta Delcy Rodríguez, que sigue defendiendo su gestión.
5: Y vamos a los mercados y un Wall Street hoy por la fiesta nacional de mañana. Las bolsas europeas están encarando el fin de semana con subidas. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
15: Sí, avances que se aceleran ahora mismo y que llevan a que en este momento el IBEX 35 alcance nuevos máximos históricos. El índice de referencia de la bolsa española subió un 0,7% y supera los 19.800 puntos. El impulso viene de la mano de las acereras del IBEX. ArcelorMittal suma más de un 3,5% y Acerinox cerca de un 3%. También energéticas como Iberdrola, Endesa o Acciona están entre las mejores. Subidas hoy sin Wall Street, como dices, que adelanta un día el festivo por el 4 de julio.
4: Gracias, David. Gracias, Marta. Pues con todo esto y más volvemos a partir de media. Ahora se quedan con la información más cercana a la de sus comunidades.
16: Adisió Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda, molt pendents d'aquesta hora de l'incendi forestal a la Bisbal d'Empordà. Protecció Civil ha demanat el confinament de diversos municipis a zones com Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Així ho ha explicat fa una estona el cap d'intervenció dels bombers a Girona.
17: Ja preventivament hem confinat totes les cases i a la casa de colònies d'Apo del Gras, tot el que va en direcció ascendent a l'incendi, està tot evacuat, això, ha estat confinat.
1: Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions terrestres, també mitjans aeris. La tramuntana està dificultant les tasques de control i extinció d'unes flames que de moment afecten una trentena d'hectàrees. La principal preocupació és que arribi al massís de les Gavarres. En un missatge a les xarxes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que segueix en preocupació l'evolució d'aquest incendi. De seguida anirem cap a Girona. Abans repassem la situació a les carreteres. A aquesta hora connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. A hores d'ara la GI-660 continua tallada entre la Bisbal d'Empordà i Calonge en tots dos sentits per un incendi forestal. També està tallada la GI-513 entre Cornellà del Terri i Vilademuls en tots dos sentits per un incendi. També a la C-58 hi ha retencions a Terrassa en sentit nord per un accident que ja no talla cap carril. A la mateixa C-58 i a la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud, a l'AP7 intensitat a Sant Cugat en sentit nord per un camió avariat. A més, hi ha lentitud i aturades entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord i després també lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. A la B23 hi ha cua de Molins de Rei al Papiol en sentit Girona. A la 2 hi ha lentitud i aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. La C-59 va carregada entre Caldes de Montbui i Palau Solità i Plegamans en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Poblenou al Nus de Trinitat en sentit Besòs per un accident i retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I el temps, Noelia García.
19: Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones del Pirineu, prelitoral i depressió central. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Girona i a Lleida, 33 a Tarragona i 32 graus a Barcelona. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat.
16: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: Els bombers treballen a aquesta hora per controlar l'incendi forestal declarat a la Bisbal d'Empordà. Ara mateix afecta una trentena d'hectàrees i ha obligat ja a confinar la població de diversos municipis. La principal preocupació del cos de bombers és que arribi al massís de les Gavarres. Anem cap a Girona, Gemma Esteve.
20: A hores d'ara hi treballen una seixantena de dotacions entre efectius terrestres i mitjans aeris. Tots els esforços estan centrats en contenir les flames i que no s'endinsin en el massís de les Gavarres. Preocupa la tramuntana que ha provocat focus secundaris i també que en les properes hores el vent pugui fer un canvi de sentit. Ferran García és el cap d'operacions de Girona.
17: I ens preocupa molt, quan aturi una mica la tramuntana a la tarda, l'entrada a la marinada. Tot el que és el flanc dret de l'incendi, des d'aquí de la cua fins a on t'hagi arribat, pot ser que ens giri cap a Cruïlles i tot això, i llavors aquí estarem molt amatents en aquesta obertura.
20: El foc s'ha declarat poc després de les 9 del matí a prop de la carretera GI-660, que continua tallada per seguretat. A hores d'ara segueixen confinats pel fum els veïns de l'urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, els del nucli de Sant Pol de la Bisbal i també 150 menors d'una casa de colònies. Tampoc descarten evacuar algunes zones en les properes hores.
1: Gràcies, Gemma. Estarem molt pendents de l'evolució d'aquest incendi. Qualsevol novetat els informarem en aquest espai informatiu i també els propers butlletins. En paral·lel, els Mossos continuen buscant els autors de l'assassinat a trets d'un menor de 15 anys la passada nit al barri de la Sagrera, a Barcelona. La policia catalana assenyala que aquest crim, emmarcat en un context de revenges entre bandes juvenils, ha traspassat, Sergi Bassoles, totes les línies vermelles.
21: Sí, malgrat que la investigació continua sota el secret de les actuacions, la policia catalana treballa a hores d'ara amb la principal hipòtesi que aquest homicidi s'emmarcaria en un tema de rendició de comptes entre bandes juvenils, probablement relacionat pel control del territori i amb la venda de drogues. De fet, l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, en una roda de premsa, acaba d'assegurar que els autors de l'assassinat d'aquest menor de 15 anys anaven a per la víctima.
22: No estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
21: Pels Mossos d'Esquadra i pel govern, l'assassinat de 13 i d'aquest menor, el setè ja en el que portem d'any a Barcelona i la seva àrea metropolitana, ha traspassat totes les línies vermelles. Josep Lluís Trapero, director general de la policia.
12: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat.
21: La policia catalana insisteix en la necessitat d'endurir la penalitat per la tinença d'armes de foc i el tràfic de drogues. I més enllà de treballar en la modificació d'aquest àmbit legislatiu, insisteixen en augmentar la saturació de l'espai públic amb més efectius policials.
1: Gràcies, Sergi. Aquest divendres, d'altra banda, continuen les declaracions de testimonis en el marc de la investigació per la mort del fundador de Mango, Isaac Endic. Avui ha estat el torn de les dues filles d'Endic, que fins ara s'havien alineat amb el relat de la defensa i havien defensat que hi havia una bona relació entre el fundador de Mango i el seu fill. Anem cap als jutjats de Martorell, on hi és la Núria Alcalà amb l'assistència tècnica del Raül Hernández. Bona tarda, Núria.
0: Bona tarda. Les germanes del principal investigat, Jonathan Endic, tanquen files amb ell a través d'un comunicat. De fet, la família manté que Judit i Sara Endic han col·laborat des de l'inici del procediment judicial i mantenen l'absoluta convicció que la veritat acabarà imposant-se respecte a la innocència del seu germà. Segons fonts jurídiques, l'interrogatori també ha abordat la decisió del fundador de Mango, Isaac Endic, de crear una fundació benèfica per transferir part del seu patrimoni, el que els investigadors consideren un punt de fricció amb Jonathan Endic. Per contra, Sara i Judit han confirmat que hi estaven tots tres germans al corrent i que, de fet, va participar activament en la gestió d'aquest patrimoni. Prèviament ha declarat el psiquiatre que va avaluar tant conjuntament com per separat en tres sessions diferents a Isaac i Jonathan Endic, tot plegat a instàncies de la seva terapeuta, Júlia Luderwald. Doncs bé, segons han precisat fonts properes a aquesta compareixença, el psiquiatre ha precisat que pare i fill sempre van tenir intenció de refer ponts, de refer la seva relació, i que per això van acudir a ell. Aquests tres testimonis tanquen la ronda de testimonis del cas, com a mínim, fins a la tornada de vacances d'estiu.
1: Gràcies, Núria, en directe des dels jutjats de Martorell.
16: Edició migdia.
1: Arriba la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès un avís de temps perillós per les altes temperatures que hi haurà a partir d'aquest diumenge. Anna Pujol.
2: Nova onada de calor a causa de l'arribada d'una massa d'aire càlid des del nord de l'Àfrica. El Meteocat ha emès avisos per calor diurna i nocturna. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, a Ràdio 4.
3: Una segona onada de calor que a hores d'ara doncs la tenim emmarcada entre el pròxim diumenge i com a mínim dimecres de la setmana vinent. De moment es preveuen 4 dies en què preveiem la superació dels llindars de calor en algun o altre lloc de Catalunya, sobretot dilluns i dimarts, que són els 2 dies àlgids.
2: S'espera que les temperatures màximes superin els 40 graus a punts de la plana de Lleida i els 35 a la resta de la depressió central i el Prepirineu. I a la nit, les mínimes no baixaran dels 20 graus, és a dir, tornarem a tenir nits tropicals a molts punts de Catalunya i fins i tot arribaran a ser tòrrides per sobre els 25 graus en punts del litoral i el prelitoral. Encara que aquesta onada de calor acabi a mitjans de la setmana vinent, des del Meteocat avisen que les altes temperatures es mantindran per sobre la mitjana fins al mes de setembre.
1: Una calor que serà la protagonista d'aquest primer cap de setmana de juliol, moment en què molts comencen les esperades vacances d'estiu. I el sector turístic es frega les mans. És el seu millor moment de l'any. Fem un recorregut pel territori per saber com esperen aquest primer cap de setmana del mes amb la Gemma Esteve a Girona, Judit Huerta a Tarragona, Pepa Sant Genís a Lleida i el Pau Alemany a Barcelona.
23: La temporada turística a la Costa Brava arrenca amb xifres similars a les de l'any passat i amb previsions d'ocupació que poden arribar al voltant del 90%. A Lloret de Mar, el municipi amb més places hoteleres de la zona, unes 30.000, segueixen pendents de dos factors clau, el temps i les reserves d'última hora. Enric Dotres és el president del gremi.
24: Com a empresaris ens agradaria arribar al 100. Sabem que això cada cop és més difícil perquè hi ha moltes modificacions a última hora, les previsions meteorològiques.
23: El turisme estranger a la Costa Brava representa al voltant del 70%, especialment en zones com Lloret, Platja d'Aro i Roses. Des de l'Associació d'Apartaments Turístics expliquen que enguany han notat una lleugera baixada del client estrella, el francès. Esther Torrent n'és la portaveu.
25: Doncs aquest mes de juny i la primera quinzena de juliol, coincidint amb època de mundial, doncs que està costant una mica més.
23: Càmpings i allotjaments rurals també es mostren optimistes amb ocupacions altes, sobretot els caps de setmana i el mes d'agost.
6: Tarragona espera tenir unes altes xifres d'ocupació per aquest estiu. Les previsions són optimistes i els empresaris esperen tenir un volum de visitants similar al del 2025, que es va considerar molt bo. La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré, valora que l'avançament de l'operativa de l'aeroport de Reus ha fet que durant la primavera hagin arribat més visitants que en anys anteriors, sobretot del Regne Unit i Irlanda.
7: Necessitem desestacionalitzar. Per nosaltres és un gran repte. Tindre activitat turística molt concentrada no és el que busquem. Busquem la desestacionalització.
6: Durant l'any 2025, a la demarcació de Tarragona es van registrar gairebé 22 milions de pernoctacions.
8: El Pirineu de Lleida, la llau de visitants, s'espera com cada estiu a partir del 15 de juliol i sobretot a l'agost. Però ara les previsions d'ocupació són molt bones els caps de setmana, tant als hotels, als càmpings com les cases rurals. El Josep Castellarnau és el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
9: A partir del 15 començarà un increment important i ara entre setmana està tranquil·let i el cap de setmana doncs, estem amb 70-80% d'ocupació.
8: Els esports d'aventura encapçalen l'oferta d'activitats turístiques a l'estiu a les comarques de muntanya. Aquest mes de juliol, amb aquestes temperatures tan altes, preveuen més demanda que l'any passat, sobretot de les activitats aquàtiques. Florido Dolcet és el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
10: Que si s'està pujant la temperatura, es fa que s'incrementi la demanda, sobretot amb les activitats aquàtiques. Jo crec que tindrem números superiors als d'altres anys, al juliol i, evidentment, a l'agost també.
8: També a la Plana de Lleida, les previsions d'ocupació són bones. El Patronat de Turisme de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes a la demarcació de Lleida.
11: La fotografia del turisme a la província de Barcelona deixa una previsió de creixement. Tot i que les principals associacions encara no han revelat el grau d'ocupació ni el percentatge de reserves, els primers mesos de l'any deixen entreveure que els turistes ompliran hotels, restaurants i tendes. Segons dades de l'INE, el nombre de viatgers ha augmentat un 5% en els primers 5 mesos de l'any respecte a 2025. Així que la previsió és positiva en termes econòmics, però en sectors com els albergs s'ha moderat, tal com expressa Marta Ventura, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'aquest tipus d'allotjament.
26: Nosaltres les previsions en principi són positives perquè Barcelona continua tenint molta força i continua sent una destinació molt buscada pels turistes, però al mateix temps aquest any sí que estem notant una mica de frenada en la demanda i volem ser prudents.
11: Tot plegat en un any en què s'haurà d'afrontar de nou el repte de combinar l'augment del turisme amb el benestar de la població local, que pateix la massificació dels espais públics i l'augment dels preus.
1: Una calor que serà també la protagonista del gran depart del Tour. Després de la presentació ahir dels equips del Tour de França, Barcelona comença ja a preparar les primeres etapes amb la vista posada en primer lloc a la contrarrellotge per equips de demà, que dividirà en dues parts Barcelona. Maite Boada.
27: Arriba el moment decisiu, l'inici del Tour, el gran depart, i Barcelona ja té tot enllestit per començar a retirar vehicles aparcats al llarg del recorregut a partir d'aquesta tarda a les 6 i també pel tancament de trànsit demà. Les persones que hagin de creuar caminant durant la cursa ho podran fer per 50 punts habilitats aprofitant la diferència de temps de sortida dels equips. També s'hi han instal·lat ponts elevats. Els ciclistes faran demà 19,6 quilòmetres de recorregut pràcticament pla amb sortida al Parc del Fòrum i arribada al costat de l'Estadi Olímpic. Durant la ruta passaran per la Ronda Litoral, carrer Josep Pla, també per la Sagrada Família, pedalant pel carrer Mallorca i després baixaran a Aragó pel Passeig de Gràcia. Quan arribin al carrer Tarragona, ja enfilaran a Montjuïc. Demà s'espera la recuperació de la circulació progressivament a partir de 8:45 del vespre.
1: De l'àmbit de la salut, els expliquem que investigadors del BC Natal, Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han aconseguit en el marc del projecte Fet Alive, fer que el fetus d'una ovella sobrevisqui fins a 21 dies fora de l'úter. També han assolit una supervivència postnatal de més d'un any sense seqüeles, una fita científica que només comparteixen amb un centre dels Estats Units, Anna Banyeres.
28: Buscant imitar la naturalesa humana i després de 5 anys d'experimentació amb una incubadora líquida connectada a un sistema de circulació externa a través del cordó umbilical per on s'administren nutrients i oxigen a través de la sang, BC Natal ha assolit una supervivència de 21 dies en un oví en bones condicions, però el més destacat és la supervivència postnatal de l'ovella Gaia després d'estar 10 dies en aquesta placenta artificial. Doctor Eduard Gratacós.
29: Hem demostrat que cop hem tret a la mare, l'hem fet viure amb aquest sistema artificial, que intentem que sigui natural, i un cop el traiem d'allà hem aconseguit que sobrevisquin uns quants bebès i hem portat a un d'ells a més d'un any de vida. Hem demostrat que té un desenvolupament neurològic normal i té un desenvolupament de tots els seus sistemes normals.
28: Sumar un dia més de vida és millorar un 2% la seva supervivència. Amb tot, aquest resultat consolida aquesta placenta artificial com a model per a humans, una fita que es plantegen en 2 anys prèvia aprovació de la comunitat científica i bioètica.
1: I el proper 12 d'agost, la ciutadania que observi l'eclipsi solar total podrà participar en un projecte de recerca pioner al món que analitzarà la resposta del nostre cos al fenomen. Laura Hurtado.
4: La ciència ja ha estudiat com afecta un eclipsi solar total a la natura, però ara el projecte Solaris vol anar més enllà i analitzar quina és la reacció humana. La participació serà voluntària i anònima i els ciutadans que observin el fenomen, sigui de manera total o parcial, facilitaran dades biomètriques. Núria Montserrat és la consellera del Departament de Recerca i Universitats.
5: Qualsevol ciutadà que tingui un smartwatch pugui descarregar una aplicació a la nostra web i a partir d'aquí, doncs, els dies previs, el dia 12 d'agost, i dies posteriors al 12 d'agost, es poden descarregar aquestes dades des de la freqüència cardíaca fins a altres.
4: El projecte compta amb la participació de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya.
1: Moment ara pels esports. Margalluc, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
1: Esports.
13: La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial després de derrotar ahir clarament Àustria per 3-0 amb un gol de l'exjugador del Girona Pedro Porro i 2 d'Oyarzabal. Lamine va ser titular, va jugar tot el partit i va ser escollit el millor jugador. L'escoltem.
14: Sí, obviamente. Hem passat de ronda, estic molt feliç, però bueno, ja el partit ha acabat, ja he pensat en el siguiente partido i ja està, però estic molt feliç per l'equip.
13: També van ser titulars els blaugranes Cubarsí, Pedri i Olmo i el català Cucurella. La selecció jugarà en vuitens dilluns a les 9 de la nit contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, que va eliminar Croàcia i que entrena el català Robert Martínez. També es va classificar per vuitens Suïssa, que va eliminar Argèlia. Avui, darrers partits de 700, juga l'Argentina de Leo Messi a les 12 de la nit contra Cap Verd i també Austràlia-Egipte i Colòmbia-Ghana. Mentretant, el Barça torna per fi a la regla 1-1 del fair play financier i podrà operar el mercat amb normalitat, a més d'inscriure el primer fitxatge al britànic Gordon. El gran objectiu d'aquest mercat continua sent Julián Álvarez, pel que Laporta ja va dir que havien fet una oferta a l'Atlético de Madrid, però que no serà eterna. En les últimes hores, Simeone ha parlat del davanter argentí.
15: És un jugador extraordinari, el millor futbolista que tenim en l'Atlético de Madrid. Tiene números extraordinarios y bueno, nosotros estamos muy contentos con el trabajo. Ojalá que ahora en este tramo importante que tiene en la selección pueda demostrar todo lo que es capaz.
13: Encara en futbol, l'Espanyol ha incorporat al seu equip femení la migcampista Ana Velázquez, procedent de l'Alhama de Múrcia. I parlem ara del Tour a Barcelona. Després de la presentació d'ahir entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, la ronda francesa surt demà de la ciutat i tindrà 3 etapes a Catalunya, Jorge Agüero.
17: La primera demà dissabte, una contrarrellotge per equips de gairebé 20 quilòmetres que tindrà la sortida des del Parc del Fòrum, recorrerà la ciutat per la Verneda, Sagrada Família i el centre de Barcelona fins a Plaça d'Espanya i després arribada en alt a Montjuïc. Aquesta crono per equips de demà, Marga, s'encetarà, per cert, a les 5 de la tarda. Després, diumenge, etapa lineal de 184 quilòmetres amb una històrica sortida des de Tarragona, travessant la costa després fins a arribar a Barcelona novament en final a Montjuïc. I dilluns, la tercera etapa començarà a Granollers i el final del recorregut ja serà als Pirineus francesos.
13: Doncs el Tour serà protagonista. I en futbol sala, el jugador del Barça, Fitz, no seguirà l'equip blaugrana, segons ha informat el club. És tot pel que fa als esports.
1: Gràcies, Marga. De la cultura, el Festival Estiuenc de Cap Roig engega motors aquesta nit amb tota una icona de la música, el canadenc Bryan Adams, amb totes les entrades exaurides. Agnès Batllà.
18: És un molt bon inici que ens dona aquesta tranquil·litat de començar les coses bé. Per altra banda, no tenim amenaça de mal temps, que això sempre ens preocupa i ens preocupa moltíssim, evidentment. Llavors intentem que vinguin els top internacionals, precisament Bryan Adams, l'únic espectacle, l'únic que es farà en tota la península, serà aquí Cap Roig.
19: Tret de sortida del certamen costaner que durant 6 setmanes, fins al 18 d'agost, portarà exponents de diferents gèneres, com Anastasia, Amaya, 31 Fam, Diana Kroll, Lexan Busto, Miguel Ríos o Juan Diego Flores. Engeguen amb un 75% de les entrades venudes i saben que la venda espontània de darrera hora depèn de factors externs, com per exemple el Mundial de Futbol. Gastronomia a mans de cuiners estrella Michelin, com són els germans Torres, i es repeteix la fórmula solidària de l'any passat, en què tots els concerts destinen una part a entitats socials de la comarca anfitriona. Cap Roig, doncs, s'avança amb el tret de sortida aquesta nit a altres festivals mítics de la Costa Brava, com són Portaferrada, que comença la setmana que ve, o Peralada, que ho farà la següent.
1: Doncs amb Brian Adams posem el punt i final a aquest espai informatiu. La informació continua, però, en aquesta sintonia i al portal rtv-baixer.cat. I tornem dilluns. Que passin un molt bon cap de setmana.